0: piano togbe piano togbe
1: ampara anya mawa
2: au hey akwe de kare kare chila.